0: les retencions localitzades. A l'N2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Sant Adrià i Diagonal Mar, a també sentit Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, continua interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta que va caure ahir a la tarda.
1: El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i de la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluja s'estanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i que el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Avui, nit de concerts destacats arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
1: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.

0: En punt les 10 del matí. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges es tanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que tot i el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Europeu. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. Almenys 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat prèviament els seus avis. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. I avui és nit de concerts arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'Iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a la d'ahir.
3: Trescat Info.

Es la hija pequeña de Rocío Dúrcal y Junior, una canción que en su momento dedicó a su madre Rocío Dúrcal. Tinc un missatge, diu: bon dia, senyor Jaime Guaza, soc amb aquí des de Mataró escoltant la ràdio. Enhorabona per el programa. Avui et proposo una cançó que vaig escoltar i que és de les meves cançons preferides, però versionada per un cantant dels meus preferits i que la canta amb una versió molt original i bonica. La cançó que li proposo és Manu Tenorio, cançó Momentos. Espero i desitjo que us agradi, però la dedico per a tots els oients i com no per vostè, Jaime. Una abraçada gran i bon dijous, no, divendres a tots. Gràcies, Enric, pel teu missatge, per escoltar-nos. I aquí tens aquesta cançó de Manu Tenorio. L'escoltem.

0: Bon dia, són les 11. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. I aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Detenen dues persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen els fets. La compravenda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases, la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. De gener a juliol d'aquest mateix any, 1.900 vehicles han tingut una avaria a la carretera, segons dades que avança 3 que tinc el Servei Català de Trànsit. És un 60% més que en el mateix període de l'any passat. El gremi d'automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els noms més destacats de l'escena electrònica europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Branch Electrònic, que arriba a la quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En 3 dies hi podrem veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Arbat, Marco Carola i Solomon.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Gian Diomandé, pel qual pagarà 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà solellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a ahir. 3CAT Info.

0: Grande el cordobés Queco. Tuvo una época que triunfaba como cantante y también como autor de canciones para las Quechu, canciones para Felipe Conde y otros grandes artistas. Decir que ha sonado este, que ha sido uno de los grandes éxitos de Queco. Y de cordobés a cordobés. En un ratito hablaré aquí en la radio con Álvaro Vizcaíno, que nos presentará este su nuevo tema. Tengo llamadas, sí. Buen día, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, aquí parlo.
1: Am Paquita.
0: Paquita, ¿de dónde trucas?
1: Desde aquí de Pumà.
0: Desde Pumà. Ah, mira tú qué ve. ¿Cómo estás, sí, Paquita? ¿Cómo va tot?
1: Bueno, tinc molta calor, això ja, no cal que ho digui, perquè és normal.
0: Va ploure, bueno, va ploure una mica... sí, ahir, però no ha servit de res perquè encara no continua fent la mateixa calor o més calor.
1: Sí, sí, sí, ja ho han dit, que farà més inclús.
0: Sí.
1: Ara ahir, el ratet aquest vaig disfrutar perquè aquest ventet que
0: sí,
1: venia...
0: sí, ai...
1: molt, molt, molt, molt.
0: Molt agradable, bueno, molt agradable, ah, una brisa. Sí. I és que ara arriba el pitjor de l'estiu, el mes d'agost... encara tenim dies de molta calor. Però és el que toca, Paquita, què farem? Truques perquè vols escoltar, vols sentir quina cançó, Paquita de Pumà?
1: Sí, m'agradaria, sí, llogar el títol, però bueno, jo ho diré.
0: A veure.
1: De Ádamo.
0: Sí.
1: Em sembla que es diu Insala o Dios lo quiere. No sé si...
0: Com se diu la cançó?
1: Insala.
0: Ah, sí, sí, sí, ja sé quina cançó dius, Paquita, sí, sí, ja sé.
1: Bueno.
0: Ja sé, i a qui li dediquem la cançó? Aquí,
1: bueno, aquí no li dedico a ningú i a tothom en plural, perquè és una cançó protesta...
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: que sempre la tinc molt en compte...
0: Sí.
1: I que fa tants anys que aquest noi la va cantar, o aquest senyor, perquè ja deu ser gran com jo, però... ho sentia molt quan la cantava, perquè diu tantes coses...
0: Sí, sí, sí.
1: I veig que això no millora.
0: No, no, no.
1: Continuem igual o pitjor, perquè som molt més gent, clar.
0: Sí, la veritat és que la societat de la gent no...
1: Sí.
0: No milloren, no millora...
1: No, la societat, els que manen perquè jo no sé què passa, perquè estic desorientada...
0: Ja.
1: I, bueno... i sempre me'n recordo d'aquesta cançó.
0: Doncs escoltem ara, la compartim amb tota l'audiència. Que vagi molt bé el dia, Paquita, i gràcies per trucar-nos.
1: Gràcies, igualment, gràcies, eh?
0: Petons.
1: Bon dia.
0: Bon divendres, dia. Adéu, adéu. A partir de les 12, Álvaro Vizcaíno estarà aquí en Radio Pomar.

0: En punt les 12 del migdia. La ministra de Joventut i Infància anuncia l'arribada a Ceuta la setmana que ve del grup de treball que planificarà la redistribució dels menors a la península. Cira Rego quantifica en 1.300 el nombre de menors que ara tenen controlats i apunta que el repartiment es farà en qüestió de setmanes. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a final d'aquest mes. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació amb diferents ministres per abordar aquesta qüestió. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, coincidint amb la meitat de la legislatura. Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i de prevaricació. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros a Meta, un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La compra-venda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases i la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compra-vendes, un 0,8% més que el 2025. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos estan investigant els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Backing Fastard.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé, i en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà.
0: Titular del temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura una mica més alta que ahir.

0: La 1 en punt del migdia. Bon dia, us informa Òscar Callau. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben des d'Espanya. La ministra de Joventut i Infància xifra en 1.300 el nombre de menors acollits a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de la setmana passada. Cira Rego anuncia que la redistribució a la península es farà d'aquí poques setmanes i destaca que ha canviat el perfil dels que arriben. Hi ha més nenes i els infants són cada cop més petits. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides cap a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Coincidint amb la meitat de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i prevaricació. 7 persones han mort i 20 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen encara els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Bucking Faster.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. I en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I el Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Jan Diomandé.
0: Pel que fa al temps, la tarda serà solellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura serà una mica més alta.

0: Πουμά, Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
2: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
3: Ayuntamiento de Badalona.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.